0: I ara volem visitar un dels nostres municipis i en aquest cas ens traslladam a Escorca per xerrar durant uns minuts amb el seu batlle, Antoni Solivelles. Batlle, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, per començar, el passat dilluns vareu tenir la festivitat de Sant Pere. Com va transcórrer aquesta jornada?
1: Pues molt bé, la veritat és que és una jornada que... Donat les característiques del nostre municipi, que està molt disseminat i els veïnats estan molt repartits al llarg d'aquest territori tan extens que tenim, doncs és un dia un poc especial i ens juntam a l'església de Sant Pere d'Escorca, una de les primeres esglésies de Mallorca, des de la Reconquesta, i que recentment, fa un parell d'anys, l'Ajuntament la va ajudar a la restauració d'aquest lloc emblemàtic.
0: Sí.
1: I és un lloc especial on tots els veïnats solem intentar anar en aquesta festa perquè és un lloc de trobada, que a vegades estem molt de temps a veure molts perquè, com dic, estem un poquet en fora, però és un lloc de trobada, un dia de germanor, d'estar junts i fem una missa, tenim un poquet de musiqueta i un sopar popular que ens ajuda a passar una jornada pot sempre molt, molt agradable en el dia del nostre patró.
0: Anem amb altres qüestions, temes d'actualitat. Fa unes setmanes es coneixia la notícia de que l'Ajuntament d'Escorca va ordenar el precinte de la piscina del santuari de Lluc. Batlle, els motius d'aquesta actuació?
1: Bueno, són motius de que durant molt d'anys s'han mantingut reunions en l'equip del santuari i del bisbat per anar arreglant una sèrie de qüestions. I l'any passat el darrer compromís era que les coses havien d'estar arreglades definitivament per qüestions de seguretat, sobretot. I enguany encara no estaven arreglades i se va obrir fora avisar l'Ajuntament, fora res, per intentar de... I ja havíem acordat entre tots que això no s'havia d'obrir si no estava tot arreglat.
0: Sí.
1: Per tant, l'únic que fa l'Ajuntament és complir allò que ha parlat a les reunions i que s'ha acordat a les reunions. Qui no ha complit ja donarà les seves explicacions, però és un lloc que és vera que fa un grapat d'anys que està obert, però és vera que fa un grapat d'any que l'Ajuntament reiterava i reiterava i tornava a reiterar que les qüestions de seguretat s'han de complir, que ha d'estar tot com toca, perquè si passava una desgràcia i cap i la fi, després tots han de córrer i per tant, en qüestió de seguretat, arriba un moment que un ha de dir basta.
0: Ja que dic que des de l'Ajuntament s'ha confirmat que ja s'ha complert la modificació puntual de les normes subsidiàries precisament per possibilitats de regularització d'aquesta instal·lació, no?
1: Sí, el tràmit final de la modificació del planejament està feta i ara mateix s'ha presentat la documentació i s'han de solucionar un parell de deficiències que els tècnics han considerat i una vegada estigui solucionat sí que ja se podrà continuar en l'activitat normal i corrent en les garanties que pertoquen de seguretat.
0: Batlle, ja estem a manco d'un any per a les eleccions municipals. Com valoraria, quin balanç faria d'aquests 3 anys que ja duim de l'actual legislatura i com afronta aquest darrer any?
1: Pues, molt bé, molt contents. La veritat és que han posat molts de projectes en marxa. Han tingut un suport molt especial i econòmic que s'ha duplicat per part del Consell de Mallorca aquesta legislatura i això en els ajuntaments ens ha donat una injecció de força que ens ha permès fer inversions en el Xico de Saigo, ens ha permès fer altres tipus d'inversions que, per exemple, han duplicat el que és el pla d'inversions gràcies a aquestes aportacions. I, evidentment, en ajuntaments petits com nosaltres, això ha estat una injecció importantíssima per anar millorant. Nosaltres hem pogut adquirir un nou camió de fens, hem pogut renovar vehicles, hem comprat maquinari complementari per fer-se gestió en el boc, com trituradores, etc. Per tant, la veritat és que és un balanç molt positiu de que les inversions necessàries pues, els han pogut anar realitzant poc a poc, no? I per nosaltres això és molt important. Ens queden un parell de cosetes per anar acabant, sí. I esperem que aquest darrer any, pues, tira, puguem anar traient aquestes coses.
0: L'esprint final per ja després començar a preparar, suposam, no? El que serà la campanya electoral ja de cara en el mes de maig de l'any que ve, no?
1: Bueno, jo crec que en els ajuntaments petits i els pobles ho van... Tot mos coneixem, sí. I jo crec que no hem d'anar a convèncer ningú. És a dir, jo crec que la gent veu la gestió del dia a dia, veu que quan té un problema hi som i el solucionem. I aquestes cosetes jo crec que en el final la campanya se fa durant tota la legislatura, un poble petit. Evidentment, si tu a un poble no has fet una gestió mínimament raonable, coherent i en sentit comú, no te'n vagis el darrer any a intentar canviar les coses perquè pues, això no és manera de fer les coses, no? Uh-huh. Jo crec que el sentit comú i es van fer en el final durant tota una gestió avalen a les persones.
0: Uh-huh. Antoni Solivelles, a part de ser batle d'Escorca, també és director insular de la Serra de Tramuntana, i sobre aquesta qüestió hem de dir que el Consell de Mallorca ha presentat la convocatòria de subvencions per ajuntaments de 2026, que bueno, reforça el recolzament en els municipis amb un nou impuls en els catàlegs municipals de camins públics. És així, no, batle?
1: Sí, bueno, està a punt de sortir, vàrem comentar en la mesa de baldes de la Serra de Tramuntana. Uh-huh. Se fa un especial impuls perquè els ajuntaments actualitzin o publiquin el que són els catàlegs dels camins públics i en també... diguem que se faci tot aquest tràmit quan toca. És un tràmit que normalment és bastant llarg perquè sí. Ha d'una exposició pública, etc. A vegades en camins que hi ha conflictes i així com se feia abans, pues, realment els ajuntaments pràcticament no s'hi podien acollir perquè no tenien ni marge de temps ni ho podien executar en el temps que toca. No? Uh-huh. Per tant, el que nosaltres hem fet ara és que volem que quedi més clar i que se publiquin el màxim possible de camins públics on la gent pugui gaudir de la Serra de Tramuntana, d'aquest paisatge cultural, sí. I amb això han donat aquest impuls. I tornem en els ajuntaments 2 anys i mm-hmm. una dotació econòmica més important perquè totes aquests catàlegs pues, se puguin actualitzar i bé, se puguin reeditar, diguem, digitalment, etc. De manera que després puguem fer, des del Consell, pues, juntar totes aquestes rutes i que la gent pues, ho pugui tenir lo més clar possible, mm-hmm. on és que pot accedir a la Serra de Tramuntana, quins usos pot fer, si pot anar en aquest camí en bicicleta, en cavall... Mm-hmm. a peu, etc. Jo crec que és absolutament necessari que facem un esforç perquè realment és el ciutadà que realment cada vegada pues, té i un guany que celebrem aquest 15 sí. aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana, pues, el ciutadà se sent molt la Serra de Tramuntana, és un sentiment que tots compartim, però hem de saber compaginar la part privada que té, també en la part pública, però per això volen des del Consell donar un impuls a tots aquests camins i rutes públiques que se puguin posar en marxa. I també obrirem el ventall, que això arribar a convenis i acords per obrir noves rutes a dins la Serra de Tramuntana, maldament sigui en camins que ara mateix no són públics, però si se pot arribar a acords en propietat privades, pues, també jo crec que això s'ha d'impulsar sense cap dubte perquè el ciutadà pugui gaudir d'aquest coneixement, d'aquest dret a poder gaudir d'un bé patrimonial com és la Serra de Tramuntana, d'un bé de patrimoni de la humanitat. Mm.
0: Precisament, com bé deia vostè, la Serra de Tramuntana, que celebra el 15 aniversari de la declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, i des del Consell s'ha posat en marxa una campanya sota el lema, una pinzellada a la memòria, on se duran a terme un programa d'activitats que bueno, aglutina música, gastronomia, art, visites guiades, etc. No?
1: Sí, ha estat unes 15 dies, aquest mes pràcticament, sí. Molt intens en diferents tipus d'activitats per acostar el ciutadà pugui gaudir de diferents tipus d'activitats, de coneixement de llocs a nivell cultural, però també a nivell pues, gastronòmic, no? Perquè també hem hagut unes visites a llocs que són distintius Serra de Tramuntana per que coneguin de primera mà aquests productors que pues, tenen uns productes que se poden comercialitzar i que en el final molt mantenen aquest paisatge cultural, no? Per tant, a nosaltres el que ens interessa és que aquest productor tingui una rentabilitat raonable perquè pugui seguir mantenent aquest paisatge cultural. I des del Consell de Mallorca, per això, el Consorci se va crear el distintiu Serra Tramuntana, sí. Per donar suport en aquests que realment mantenen aquest paisatge. I en aquests actes s'ha pues, convidat a poder visitar diferents punts que, perquè si ja t'ho conegui de primera mà.
0: Quin és l'estat de salut actualment de la Serra Tramuntana?
1: Home, l'estat de salut és, evidentment, és bo. De fet, hi ha un perill que sempre tenim i que és que s'està fent moltíssima feina i per primera vegada en aquesta legislatura s'està fent una inversió importantíssima que és el perill d'incendi, no? Per primera vegada els bombers de CITS s'ha destinen 1.800.000 euros a fer neteja forestal en els 20 municipis de la Serra de Tramuntana. Això és un fet històric, és un fet que marca molt clarament la voluntat del Consell de Mallorca i del Consorci de recuperar el màxim possible molt d'entorns de la Serra de Tramuntana i d'eliminar el perill d'incendi, que és un dels perills més greus que tenim, no? I els bombers de CITS en cap moment fins ara no s'havien destinat a la Serra de Tramuntana. Per tant, això és un fet històric, un fet que marca molt clarament l'aposta del Consell de Mallorca i del seu president, que se va comprometre a fer aquestes gestions a la Serra de Tramuntana.
0: I sobretot vetllar, no?, i protegir aquest entorn tan idíl·lic i tan nostre, no? Vetllar?
1: Sense cap dubte. És a dir, és un lloc quan t'has declarat patrimoni de la humanitat, te crea una sèrie d'obligacions, sí. I també te crea, perquè tens l'obligació de mantenir-lo, de cuidar-lo i de preservar-lo per les futures generacions. Però també, crec que per els que són residents, és un orgull perquè quan tu estàs a dins un espai i compartim aquí en Silla, en tots els mallorquins i mallorquines, que tenim un espai que té un valor universal i excepcional a dins del món, que això és el que vol dir que és el patrimoni de la humanitat. Per tant, això, sense cap dubte, hem de seguir fent moltíssima feina per seguir recuperant marjades, per seguir recuperant zones de conreu dins la Serra de Tramuntana, que tot això conforma aquest paisatge cultural que durant segles s'ha conformat.
0: Doncs hem xerrat de l'actualitat d'Escorca, també de la Serra de Tramuntana, amb Antoni Solivelles, que és batlle d'aquest municipi d'Escorca i també director insular de la Serra de Tramuntana. Antoni Solivelles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i l'esperam en una propera ocasió, d'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: I ara mos traslladam en el municipi de Sóller i anem a saludar en Tià Aguiló. Ell és el cap, el president de Seny i Sentit, partit que es troba a la oposició, a l'Ajuntament d'aquest municipi. Tià, molt bon dia.
2: Molt bon dia, estimats. Com esteu?
1: Molt bé. Molt enfeinat, no? Molt liat.
2: Sempre, sempre en enfeinada. Sí, la veritat és que ens estiu tot el que són feines de servei, sobretot, com en el meu cas, que tenc la ferreria, sí, que vosaltres sabeu, anem sempre desbordats de feina. Tothom se'n recorda de Santa Clara quan trona, que diuen.
1: Efectivament.
2: Però bé, va bé. Va bé que hi hagi feina, sí, que no està avorrit fora de res. És així.
1: Bueno, i també on hi ha molt de feina és dalt la sala, l'Ajuntament. Vareu tenir un plenari extraordinari on es va tractar sobre el punt de qual i aquesta pròrroga, no?, que havia anunciat l'Ajuntament de Sóller, que finalment s'ha retirat, diríem, provisionalment, no?
2: Sí. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, mireu, la setmana passada hi havia, teníem un plenari extraordinari en, sí, en dos únics punts del dia. Un era, evidentment, com és normal cada quasi final d'any, que és l'aprovació d'una modificació de crèdit per remanents, una modificació de crèdit per remanents de tresoreria, per poder, sí, fer inversió, i després hi havia el punt, com has dit tu, d'Aqualia. El tema d'Aqualia, que consistia en una pròrroga fins a l'any 2035 d'Aqualia, on realment el seu contracte acaba el 2030. Uh-huh. Encara falten 4 anys, sí, perquè acabi aquest concessionari, i el Partit Popular ja ha decidit directament de donar una concessió de 30, fins a l'any de 35 anys més del que tocaria. Mm-hmm. Evidentment, tota l'oposició estem en contra perquè bueno, nosaltres creiem que a 4 anys vista encara que acabis contracte, sí, s'haurien d'explorar totes les possibilitats, incluïdes fins i tot la de poder arribar a municipalitzar el servei d'aigua, que com tots sabeu, l'aigua és un dels béns que dona més benefici en els municipis. Uh-huh. I com també sabeu, Sóller, evidentment, és un dels municipis de Mallorca on hi ha els millors recursos hídrics en tema d'aigua. Per tant, clar, era un plenari que ja s'ensumava que seria calentat, perquè, evidentment, és una cosa un poc estranya aquest moviment que s'anava a fer amb Aqualia. De fet, una de les regidores del Partit Popular és una treballadora en excedència d'Aqualia, i de fet, la votació, quan va començar el plenari, va tenir que sortir de la sala de plens. El que passa és que sorpresa és que al final, des de l'ESIP, se va denunciar, que de fet nosaltres havíem parlat també amb ells, sí, un error de la documentació que molts tenien que va passar. Mm. Quan se va fer la comissió informativa per plenari, no se me va passar o no se me va donar accés en l'expedient complet d'aquest punt. Clar, això és un error de forma que fa que, si nosaltres ho reclamem, aquest punt del dia pot ser retirat. I així va ser. És a dir, nosaltres vam reclamar que específic concretament va reclamar que hi havia aquest error de forma, i se va fer un recés de 5 minuts, i efectivament el servei jurídic de l'Ajuntament varen confirmar que era cert, que hi havia un error de forma i que, per tant, aquest punt se tenia que retirar de l'ordre del dia. Per tant, a dia d'avui, el punt d'Aqualia és exactament igual com estava abans. Uh-huh. Entenem que se tornarà a dur, però no tenim clar, perquè ara dia 8, sí, dia 8 hi ha un ple ordinari. Uh-huh. I bueno, ja han rebut convocatori per part de l'equip de govern, de lo que són les comissions informatives, sí, on hi ha un estudi judicial, la junta de portaveus, però per ara encara no hem vist el punt del qual ja s'ha inclòs en aquest punt, en aquest ple ordinari de dia 8. Val. Per tant, estem un poquet a l'expectativa de veure què passarà, perquè de fet mos han xivat, per dir-ho, sí, així, que no estava tan clar que se pogués aprovar aquest punt. Mm-hmm. Perquè perquè Regidor Trànsfuga tampoc no, sabeu que no havia confirmat 100% que votaria a favor. Per tant, el fet que una regidora del Partit Popular hagi de sortir més una possible extensió del Trànsfuga no li donaria peu a poder aprovar aquest punt, perquè serien 8 vots en contra de l'oposició,
1: sí,
2: i només n'hi hauria 7 a favor de seguir de govern. Per tant, no sabem si per aquest motiu es punta aquest un poc més tan baix. O ho aniré comptant, perquè és un tema interessant.
1: Clar que sí, clar que sí. Per cert, segueix, doncs, seguint, doncs, manifestacions, declaracions sobre la notícia que ja en parlaven la setmana passada de la imputació i investigació, no?, en Esbalda, regidor i dos exregidors del PP, i Valtrus, de disseny i sentit, doncs, demanau, no?, algunes dades més, no?, i que s'adoni... aclarir-s'hi en aquest assumpte. Per part d'Esbalda, Miquel Nadal diu que ells estan tranquils, que la gestió des de l'Ajuntament s'ha fet correctament davant aquesta situació, davant aquesta denúncia d'un veïnat, i que, bueno, i que confien en la justícia. Més o menys és el que han manifestat. Clar. Vosaltres què deus?
2: Clar, no, la veritat és que ells han fet aquestes declaracions i m'ho esperem molt bé, perquè de fet són les declaracions que corresponen en aquest moment. De fet, nosaltres, des de ser sentit, som de seguida de l'oposició, crec que som el partit més prudent de tots, perquè així com altres partits han demanat directament la dimissió, tant de Tinent Balda com d'Esbalda, fins i tot s'havia plantejat força un plenari extraordinari.
1: Sí.
2: Nosaltres, des de seny, des de la prudència, estem un poc a l'espera de veure què passa. Perquè, clar, evidentment, nosaltres respectem sempre la presumpció d'innocència i, per tant, nosaltres el que volem fer és veure ara és tot això com se desenvolupa. Sí que, evidentment, demanarem explicacions i demanarem documentació i demanarem accés en els expedients que són els que suposa que han creat aquest conflicte, però en el final hem decidit que nosaltres no demanarem un plenari extraordinari, perquè creiem que tenint en compte que ara ve un ple ordinari, poden demanar perfectament en el torn de fer preguntes, poden demanar les qüestions que trobem oportunes, i, per tant, nosaltres estem un poquet a l'expectativa de veure què passa. Crec que aquests temes judicials són un tema molt, molt delicats i que, per tant, a vegades, fes en quin tipus de declaracions poden ser contraproduents.
1: També aquests darrers dies s'ha creat una polèmica, no?, davant una denúncia, diríem, que ha fet l'Associació Cultural Port de Sóller, que manifestaven que, bueno, un dels actes de... no sé si eren les festes, no?, en el port de Sóller, en aquest cas una activitat de truc, s'havia cancel·lat i culpava i deia que una regidora de l'oposició doncs havia denunciat precisament el torneig de truc d'esport. Com està aquesta situació ara mateix?
2: Bueno, aquest tema nosaltres estem indignats, enfadats i sorpresos, perquè va sortir un comunicat de l'Associació Cultural d'Esport de Sóller, que són aquesta associació que s'encarrega d'organitzar les festes de Sant Pere, fent una acusació molt greu. Varen dir que el campionat de truc se tenia que anul·lar, o que s'havia anul·lat, degut a una denúncia per part d'una regidora de l'oposició. A l'oposició hi ha 5 regidores, entre elles hi ha la nostra de seny sentit, una regidora.
1: Sí.
2: Nosaltres estem molt enfadats perquè aquest tipus d'acusacions no se poden fer sense tenir cap tipus de prova i molt manco sense dir exactament qui és que ha fet això. Nosaltres, des de l'oposició, ens vam juntar tots per poder parlar i no hi ha cap regidora que hagi fet cap tipus de denúncia de res en aquest aspecte d'aquest campionat de salut d'esport de Sóller. De fet, la regidora de Senyor Sentit, concretament, està molt enfadada perquè ella té un negoci aquí a Sóller, i, de fet, va col·laborar econòmicament per aquest campionat.
1: Val.
2: És a dir, va parar el mes i tot perquè se pogués desenvolupar aquest campionat. Vosaltres sabeu que quan, segons les festes populars, sempre normalment se demanen dobbers en els comerços, sí, se demana col·laboració.
1: Efectivament,
2: no? És una cosa totalment normal. Jo crec que tots els que som de poble sabem exactament com funciona això. Després el programa és agraïments a tots els comerços que han participat i que han donat tot suport. I doncs, ja ho he dit, fins i tot la regidora de Sant Sentit havia col·laborat al seu negoci, té un bar molt important aquí a Plaça de Solla, perquè se pogués fer aquest tipus de campionat. Per tant, és totalment absurd, fals, i a més exigirem unes disculpes públiques perquè el que no es pot fer és aquest tipus de acusacions sense cap tipus de prova i sense aportar cap tipus de documentació. De fet, nosaltres ahir vàrem registrar, ahir no, a dilluns, vam registrar una demanda a l'Ajuntament demanant que se mos doni accés a l'expedient d'aquestes festes i a l'expedient d'aquest cas concret d'aquesta suposada denúncia que va. Crec que això no és bo per ningú, perquè entenem que aquests ànims estan molt tensos i a més, no només això. El que nosaltres també no podem entendre és si realment ha hagut aquesta denúncia, com pot ser que l'Associació d'Esport de Solla hagin pogut tenir accés en aquesta denúncia i nosaltres, com a regidors de l'oposició, no tenim accés ni siquiera en aquest tipus d'expedient.
1: Sí.
2: Per tant, això és molt greu, perquè vol dir que de l'Ajuntament de Solla s'ha filtrat una informació que realment no se tindria que filtrar. I per tant, és a dir, el fet que l'Associació digui que s'anul·la degut a una denúncia d'una regidora vol dir que tenen un tipus d'informació que nosaltres no tenim.
1: Clar.
2: I és una informació que ha sortit de l'Ajuntament, perquè ells podien dir s'anul·la per motius municipals, el que siguis. Però donar tantes explicacions tan concretes, aquí hi ha qualque cosa que falla. Per tant, és un tema que ara mateix està encara a l'aire i que bueno, ja vos poden dir que des de Sant Sentit no han denunciat absolutament res. De fet, són verges de denunciar res d'aquesta magnitud, i ja ho he dit, no només no ho han denunciat, sinó que nosaltres varen col·laborar perquè aquestes festes de Sant Pere, que per cert han estat extraordinaris, on cada any se poguessin desenvolupar.
1: I des de l'Associació Cultural, a part d'aquest comunicat denunciant doncs aquesta hipotètica o presumpta denúncia per part d'una regidora de l'oposició, no s'ha donat cap més explicació?
2: Encara no. M'ho van dir que dimarts mos comunicarien. De fet, un dels representants d'aquest col·lectiu el mateix dia de la missa va dir que xerrarien nosaltres i que mos donaria explicacions, però a dia d'avui no tenim cap tipus d'explicació de lo que pugui haver passat. No ho sabem. No ho sabem i, per tant, és un tema que s'haurà d'aclarir, perquè, evidentment, no se poden fer aquest tipus d'acusacions públicament sense tenir ben clar que si ha estat així, no passa res, però que diguin quin partit ha estat,
1: clar,
2: o quina regidora ha estat, i que ho expliquin. El que no poden fer és dir una regidora de l'oposició, perquè n'hi ha cinc de regidores de tres partits diferents.
1: Sí.
2: Per tant, és molt injust que m'ho posin dins del mateix sac, i més en tot el que ho he explicat abans.
1: I, bueno, tia, com està ara mateix l'horta de Viniaraix?
2: Bueno, un desastre. però no l'hort de Viniaraix. Està fet un desastre tot colla. El tema de reciclatge està fallant molt, molt, molt. De fet, jo avui mateix he fet una en el meu perfil personal.
1: Sí, per això t'ho demanava,
2: He fet una denúncia de la quantitat de brutó que hi ha a l'hort de Viniaraix, que és aquí on jo visc, i bueno, ja fa 4 dies que tenim un caramull de fens que no s'ha recollit, i per tant, fins i tot hi ha gent que camina per allà, que a jo m'han arribat a demanar a veure si es havia huelga de treballadors de fens, i no n'hi ha de huelga. El que hi ha és un caos total en tema organitzatiu. Per tant, arrel d'aquesta foto que he fet, han començat a sortir més fotos que m'han anat enviant de punts molt, molt calents en tema de defens, com pugui ser els mercats municipals, carrer Palau, carrer Can Domàtiga, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha molts espais que en aquest moment el soll s'està acumulant molt brutó, i això és molt preocupant, perquè heu de recordar que encara no fa un any se va municipalitzar aquest servei amb un pressupost totalment diferent del que hi havia fins ara, vull dir, superior, que quasi 1 milió d'euros, que se suposa que amb aquest pressupost tot hauria d'estar de manera, vamos, és que hauríem de menjar en terra, per això allà. I la veritat és que el que val i el rebut que paguem, sí, no és normal que tinguem aquest tipus de carrer. Si tu has tingut l'oportunitat de poder veure la foto que he penjat avui matí, ja te pots fer una idea de com està el poble de Solla.
1: Sí, el que s'inverteix en aquest servei i en el que es paga no es veu reflexida precisament
2: en absolut
1: amb el servei, no?, de recollida i neteja, no?, de tot el municipi, no?
2: Clar, per aquest motiu nosaltres, tornant una altra vegada al tema d'Aqualia, mai hem dit que volem que se municipalitzi l'aigua. El que nosaltres demanàvem és que s'estudiïn altres vies i fins i tot altres companyies que es dediquen en aquest tema, perquè municipalitzar serveis a nosaltres ens preocupa molt, per molt d'això, perquè mirau, s'ha municipalitzat aquest servei de recollida selectiva i està fent un desastre.
1: Sí.
2: Ara imagineu que se pugui municipalitzar també el clavegueram, una cosa tan delicada com el clavegueram i l'aigua, els problemes que podien tenir. Per tant, nosaltres el que demanem és que s'estudiïn vies de possible col·laboració público-privada. Nosaltres entenem que l'empresa privada ha de poder fer feina juntament amb l'administració. I s'han de poder fer convenis de col·laboració i creiem que és el millor camí que pugui haver. No donaré tot de tot obertament, no privatitzaré tot d'una manera exagerada, però sí que segons quin tipus de responsabilitats que sabem que l'Ajuntament no té capacitat, sí que poden accedir a empreses privades controlat sempre per l'administració.
1: Doncs seguirem pendents d'aquesta situació i d'altres també que pateix el municipi de Solla i, bueno, com sempre, de la mà de... I sabeu, en aquest cas, d'Antià Aguiló de Seny i Sentit. Tià, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Balear.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-nos un pot de bou. I no us preocupeu que vos aniré contant com acaba la història aquesta d'estruc, perquè la veritat és que ha estat una cosa que ha estat surrealista. Per tant, ja us contaré el segon episodi i veurem com acaba això.
1: Perfecte, estem en contacte. Fins una altra.
2: Molt bé, parlar de tot.
1: Adéu.
3: Ràdio Balear.
4: Esbrollador.
5: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània com...
4: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
5: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
1: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
4: Ràdio Balear, Sa Nostra Ràdio.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Esa es María, can, can, can, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar amb més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!

0: Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar amb més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 3è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.